0: Àngels Barceló.
1: Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart.
0: Àngels Barceló.
1: Fes

0: la sociedad no, nos acepta, ¿sí? Y que eso para nosotros es fundamental, ¿no? Nosotros, digamos, el integrarnos o el sentirnos identificados con las poblaciones donde nos desplegamos y damos servicio es fundamental. Y como digo, para mí el balance es muy positivo, muy positivo.
1: Me acuerdo todavía la Plaza de España llena, bueno, que yo fue vinculado al 200 aniversario de la Policía Nacional.
0: Sí, por ejemplo.
1: Pero bueno,
0: eso,
1: las actividades fueron chulísimas.
0: Un hecho donde se pudo apreciar, nosotros en el año 2024,
1: fue, pues, 24 fue.
0: 200 años de existencia. Y en los actos de celebración o de conmemoración que hicimos, sí, pues cada uno en su localidad, pues lo que hicimos aquí, nosotros sentimos un respaldo de, ya no de las instituciones como el ayuntamiento o otras instituciones oficiales, sino de la propia gente, la propia ciudadanía, que nos sentimos muy respaldados. Por ejemplo, hay un hecho que a mí, por ejemplo, me gustó mucho y que me felicitaron mucho dentro de la estructura del cuerpo, ¿no? De la Policía Nacional,
1: sí, de tu jefe.
0: Que fue cuando en Moros y Cristianos del año 24 sacamos esta escuadra de caballería, ¿no?
1: Sí.
0: Que fue
1: presidiendo la entrada
0: por todos los sitios.
1: Cierto.
0: Y la verdad es que nos sentimos muy muy halagados por la aceptación de la gente, ¿no? Y el reconocimiento de la gente. Y el calor que que la población en general dio, y luego a nivel organizativo nuestro, pues le llamó mucho la atención y lo vieron como una iniciativa muy buena y les gustó mucho.
1: Claro, o sea, abrir las entradas ahí a caballo, esos componentes de la Policía Nacional, eso también fue un momento muy bonito. Yo recuerdo ese acto, bueno, pues ahí demostrasteis tanto policía de laboratorio, de, por ejemplo, los perros, los detectores de explosivos, bueno, yo qué sé, todas las exhibiciones que hicisteis, los drones, el vuelo de drones, fue una mañana, vamos, fantástica, tenéis que repetirla, ¿eh? A ver, eso ya los que vienen. Óyeme, y la última pregunta, tengo que preguntarte, ¿qué va a ser de Jesús Sánchez a partir de ahora? ¿Qué
0: bueno,
1: vas a hacer?
0: Pues ahora, pues a disfrutar de mi tiempo libre. Yo no me voy a aburrir porque tengo cosas que hacer y a mí me gusta, bueno, pues leer, hacer cosas y también hacer un poquito de deporte y sobre todo disfrutar de mi tiempo libre y de mi familia. Y bueno, pues con tener salud, pues para mí será fundamental y no me voy a aburrir, seguro que no.
1: Sí, porque aquí siempre la familia, ¿no? Con estos trabajos, además de tanta entrega, siempre la pobre está un poco ahí.
0: Claro, por ejemplo,
1: es la gran perjudicada, entre comillas.
0: En nuestro caso, pues las circunstancias que mueve nuestro trabajo, pues lleva inherente un poco los traslados, ¿no?
1: Eso.
0: De hecho, nosotros yo vine aquí trasladado de Madrid a Alicante y ya nos hemos quedado en esta zona y ahí no vamos a quedar a vivir aquí porque, por ejemplo, mis hijos vinieron pequeños, ya están mayores, tienen sus propias vidas y también de alguna manera se van a quedar en esta zona. Tengo uno en Valencia, otro en Alicante, pero es muy posible que se queden en esta zona. Y todo viene pues de un traslado que yo tuve en el año 2002, ¿no? En Alicante. Y bueno, pues es un poco, son circunstancias que son inherentes a nuestro trabajo, que hace que la movilidad a la que estamos supuestos, para mí tiene un efecto muy positivo. Yo he estado destinado en varias provincias de España y para mí yo no lo cambiaría por nada, porque eso me ha dado a mí una visión o la oportunidad de estar pues viviendo en distintos puntos de España, y eso para mí es una visión absolutamente enriquecedora para mí, que para mí más valiosa que la estabilidad de estar continuamente en una misma población, aunque sea tu pueblo, tu ciudad, ¿no?
1: Ya, porque de esa forma conoces diferente, bueno, para escribir un libro. Para escribir un libro. Lo que sí que, bueno, tienes que seguir subiendo al COI.
0: Bueno, yo todo este tiempo he vivido en Alicante y seguiré viviendo en Alicante. Y
1: pero,
0: bueno, pues aquí la verdad es que yo he hecho amigos y efectivamente que voy a seguir manteniendo el contacto con gente y seguramente que con cierta regularidad seguiré subiendo al COI.
1: A las fiestas, al collao, yo te he visto, si es que eres un alcoyano más, absolutamente. Y bueno, y también vendrás a Radio Alcoy a presentarnos a tu sucesor, que todavía no lo tenemos.
0: Ah, bueno, pues todavía no está designado, está en proceso y todavía no está designado. al sucesor, pero bueno, si cuando, eso pues ya lo hablaremos cuando tengamos, con él,
1: y, bueno, y nos, sí, y nos comentas, y así
0: se puede hablar, venir, claro, a hacer una presentación, sí, claro que sí.
1: Exacto, y así que nuestros oyentes también conozcan más cosas de la Policía Nacional. Jesús, ha sido un placer, de verdad, todo este tiempo, y nada, te deseo eso, que esta nueva etapa sea igual de fructífera y de intensa como la que has tenido hasta ahora. Muchísimas gracias.
0: Pues muchísimas gracias a ti, a tu emisora, que efectivamente yo aquí he venido bastantes veces, obviamente a hablar de mi trabajo y de la Policía Nacional, y para nosotros esta oportunidad que nos das tú en tu medio o en otros medios, sí, de proyectar nuestro trabajo a la sociedad, para nosotros es muy importante, y muchísimas gracias y mucha suerte para ti también.
2: Muro al Sant Guany, un mur de lletres. Del 21 al 29 de maig, la 31 edició de la Festa del Llibre omplirà el poble de conferències, exposicions, activitats i la mostra de llibreries al carrer. Purificació Mascarell, Juan Francisco Ferrandis, Elvira Cambrils, Mari Obrero i Marta Sanz t'esperen a la Biblioteca de Muro. Més informació al web municipal. Organitza Ajuntament de Muro.
3: Aquest mateix diumenge, 24 de maig, tenim al pub l'escenari un acte cultural, la veritat que molt xulo, molt interessant, com és la presentació del llibre Tots los nombres d'Helena, que a més anirà després, just després, seguit per un concert. I el que volíem era parlar d'ell, i què millor que tindre així en els estudis de Ràdio Alcoi el seu protagonista, que és Pau Rubio. Bon dia, Pau. Què tal?
4: Què tal, Paco? Bon dia. Molta il·lusió d'estar així amb tu.
3: Feia temps que no xerràvem tu i jo, i res, em vas dir, ja tinc, perquè ja feia temps que m'havies comentat, tinc un llibre ahí, és el quint, ja, la quinta sí, obra que publiques, la segona en format de poemari, Tots los nombres d'Helena. Serà este dia 24 de maig, però un poquet abans de parlar de l'acte, donar més detalls d'ells, parlem del llibre, Tots los nombres d'Helena. Per què? En què consisteix? A veure, què és el que tenim així entre mans? Conta.
4: Bé, com tu has dit, és un poemari, és una col·lecció de poemes. Jo diria que este poemari té tres particularitats.
3: A veure, conta-me-les.
4: La primera és que són poemes que tots junts conten una història, no? Que és una història... Pues una història antiga com el món, no? Una història d'una relació d'una parella, no? L'evolució d'aquesta relació, això és el bàsic. Segona particularitat, que la gent li té molta por a la poesia, que no s'assusten, és poesia que s'entén, és cristal·lina, no és allò que no saps el que està llegint, jo crec que s'entén prou fàcil. I tercera particularitat, i potser la més important, és que és un poemari il·lustrat.
3: Ah, és un poemari il·lustrat
4: per un arquitecte italià que es diu Mario Dubla, que té molta delicadesa, i no són il·lustracions òbvies, perquè no il·lustra el mateix que parla el poema. Els textos i les il·lustracions funcionen en planos diferents. És a dir, el poema, la il·lustració et mostra el que passa quan s'acaba el poema, quan no estan els personatges del poema. Veus el que està en les seues coses, l'escenari on viuen, etc. I això el dona pistes del que està passant.
3: Vale, però no directament de lo que és el poema.
4: Exacte, tu mai veus a les persones en les il·lustracions.
3: Vale. O sigui que ho ha anat tant Mario com tu, ho ha anat coordinats, però al mateix temps s'ha alternat, no? Un poc il·lustracions i textos. Ostres, que original.
4: Primer estaven els textos sí, escrits, i Mario en aquest moment estava en un reciclatge professional, ell era arquitecte, com he dit, i va voler fer un màster d'il·lustració. I este va ser en realitat el seu treball de final de màster, és il·lustrar tot un poemari sencer, no? Amb un concepte darrere, etc.
3: I vau conèixer a Barcelona.
4: No, es van conèixer a través d'un amic en comú, que també jo crec que és amic de la casa, Fran Parreño.
3: Ah, Fran, sí, claro, que sí, fantàstic.
4: Sí. Gran artista local també, sí, que sí, ell sí, era precisament professor d'este màster i va ser el que ens va posar en contacte. Sí. Mario ja va participar en un llibre anterior de poemes que vaig fer jo, que es deia La longitud de l'olvido.
3: I
4: d'ahí va ser la idea, perquè com aquella experiència va anar bé, van voler repetir.
3: Vale. I per què este, tots los nombres d'Helena, dis-me el títol, perquè no puedo decirlo, has de llegir-ho.
4: Clar, això és fer un poquet de spoiler.
3: Però bueno, Helena és la protagonista,
4: sí. Són dos protagonistes que no saben mai el nom real, però es van posant noms, no? A ella comença a dir-li Helena i va inventant-li noms, va canviant-li el nom, I ella a ell li diu Norman.
3: Ostres, no? Vale. No?
4: I bueno, hi ha tot un joc allà entre ells dos que van, van, es diu tots els noms perquè al final, sobretot la protagonista femenina al llarg del llibre té multitud de noms diferents.
3: No sé, és curiós. Vale, vale. Però no és una, o sea, no és narrativa, sinó està tot eixa, eixa vida comú entre els dos reflectida en poemes, a través de diferents poemes.
4: Exacte, exacte. Ja, diguem que n'hi ha vale, un vale. cert recorregut, un cert arc narratiu.
3: Vale,
4: no, no
3: vale.
4: té tot l'arc narratiu que tindria una novel·la, claro. però sí que hi ha un
3: fil conductor.
4: Un fil conductor, correcte. Vale, hi ha vale. un desenllaç, també.
3: D'acord, d'acord. Seguint aquests dos poemes. Vale. A veure, m'has dit, este és el segon en format poemari, uh-huh. i el quint en total, a veure, fer-me un xucutiu resum, que jo ja no me'n recordo, que estic ja un poc... Ui,
4: això, a veure, va. Això és llarg d'explicar.
3: Bueno,
4: no, no, bueno, fa molts anys, acaba de ser de la facultat, vaig publicar un llibre que es deia Coses que feia el meu avi.
3: Ostres,
4: fa
3: sí,
4: molt de temps,
3: sí que el recordo. Que, pues,
4: contava un poc la història del meu avi a Sinalcoi, que tenia la caseta de la Senta, on el que és avui dia la Rosaleda.
3: Minors, vale, vale.
4: Sí, després vaig fer un... Jo sempre he anat tenint projectes així paral·lels a la feina per a, com a divertiment. No? Vaig fer un, després vaig fer un llibre de textes curtets d'humor, que es deia La vida en xandall.
3: Ah, La vida en xandall, sí.
4: He
3: sí.
4: fet un còmic sobre salut. Salut urbana en la ciutat de Barcelona, que es diu Redibuixar Barcelona,
3: vale.
4: que la publica l'Institut de Salut Global de Barcelona, i els dos poemaris.
3: I estos dos poemaris.
4: I ja tramant quina serà la següent cosa.
3: Ja estàs ja mirant què serà. Perquè Barcelona que has d'estar vivint, no? Està prou gran, això.
4: Barcelona, entre unes coses i altres, al voltant de 20 anys.
3: 20, no?
4: Sí, tenim una edat, Paco, ja.
3: Sí, estem majors. I mira, algo bo va tindre la pandèmia, que tant Frank com tu vau tornar així al coll. Mira,
4: sí,
3: per alguna
4: veritat,
3: part
4: sí,
3: vol tornar a viure.
4: Jo feia temps que me'n volia tornar, sí, no es podia, sí. i la pandèmia va obrir aquella porta.
3: Dir, ara segur. Sí. Molt bé, doncs esta presentació del llibre, ara ja anem a lo que és l'acte, el 24 de maig, a partir de les 18 hores, però no serà sols la presentació del llibre, en tu i en Mario. Què passa després? A veure aquest concert del que ha parlat.
4: Home, després tenim la sort...
3: L'acte fort.
4: Nosaltres en realitat som els teloners. L'acte fort és
3: el
4: concert del meu gran amic Nacho Ruiz, Nacho Ruiz de la Torre.
3: Sí.
4: Clar, ell és d'Alcoi, però fa molts anys que viu a Castelló.
3: Sí,
4: i a Alcoi el podem veure molt poc. Va treure un disc que el va presentar a final de 2024 en el IBAM.
3: Sí, en el IBAM que d'Alcoi, me'n recordo.
4: No van quedar entrades, estava ple a reventar. Va haver molta gent que es va quedar en les ganes de poder veure aquell concert i en les ganes va quedar perquè no ha tornat a tocar.
3: Sí, sí.
4: I ara torna a tocar en l'escenari, que, bueno, sabem que és un lloc que no cap molta gent, no sé.
3: No és massiu, però, bueno, i serà just després, no? Vosaltres estareu al voltant d'una horeta, aproximadament, parlant.
4: De fet, com som molt amics, la presentació del llibre la fa ell.
3: Ah, mira, que guai.
4: Sí.
3: Ah,
4: i després passem al concert.
3: Vale.
4: I després, bueno, jo també faré un cameig en el seu concert.
3: Precisament, compta'm això, a veure, perquè, i a més també tenim l'opció de poder escoltar. Què és el que canta Nacho que tu li has fet la lletra? Compta'm.
4: Sí. Això ve de quan va fer el concert de presentació del disc en l'Ivam Cada, que per cert, no sé si m'ho negarà, però vull dir que probablement estrenarà una cançó este diumenge, una cançó que és xulíssima, que m'ha encantat. La vaig veure en un concert que va fer en Castelló i després no me la llevava del cap. Molt xula, si aneu al concert ja veureu.
3: Vale.
4: I això, quan va fer el concert de l'Ivam Cada, em va dir, va, a veure si escrius alguna cosa i ho estrenem així en el coi. I bueno, vam escriure un tema que tenia dos parts. Primer era un poema i després una cançó.
3: Vale.
4: I es diu Mariners de muntanya.
3: Mariners de muntanya, que som els alcoians.
4: Al nostre Alcoi.
3: Vale, sí, vale, sí. Mariners de muntanya. Ai, dis-me el perquè, que m'ho has comentat antes i m'ha encantat. Perquè d'aquí la frase, eixa originària.
4: Bueno, ella no ho sap. Ara
3: si ho escolta, ho sabrà.
4: No he tingut ocasió de dir-li-ho mai. Espere que escolti això. Això ve de, la idea és d'una frase que em va dir una volta a Pili Llorenç de la llibreria Llorenç.
3: Que bona, Pili. Bueno.
4: Jo vaig estar vivint en Mallorca i una volta parlant de la síndrome de la insularitat que diuen els mallorquins, que sabeu que ells tenen necessitat de viatjar, no?, perquè viuen en una illa.
3: Claro,
4: i em va dir, no, els alcoians també ho patim, això. I jo, com?
3: Sí.
4: Diu, clar, perquè nosaltres no tenim mar, però som com una illa envoltada de muntanyes.
3: Ostres, la veritat. En vez de aigua tenim muntanyes.
4: I per això som un poble tan emprenedor i tan viatger.
3: Mira,
4: eh? Clar, allò se'm va quedar a mi, això fa molts anys d'esta conversa, però jo ho tenia allà en el cervell i quan va venir l'ocasió d'escriure la cançó esta, em va venir al cap.
3: Estupendo. Mos queden un parell de minutets, què fa? Va, aprofitem, no? Ja que som col·legues i tinc ahí un poc d'enxufe en l'autor. Fem un, dona'm un xicotetàs del llibre, un xicot de poema, i després dona'm un poquiu d'eixa cançó, també.
4: Vinga, va, si ens dona temps.
3: Va, que sí, que encara tenim temps.
4: Fem un ràpid.
3: Uno d'eixos poemes, a veure, eixa recopilació. Què n'hi haurà en quants poemes aproximats?
4: No el llibre té 33.
3: 33 poemes. Vale. Diga 33. Vale. Vinga. Perfecte, a veure.
4: Un faig un que es diu Jo te sueño de barro.
3: Jo te sueño de barro.
4: Sí. Ostres, vale. I diu així. Mientras dormías, te he soñado de barro. Pensé que era yo el que te hacía con mis manos. Durante toda la noche he construido puentes para cruzar de mi soledad a la tuya. He atravesado la oscuridad en busca de maneras de salvar el abismo que nos separa. Te he llamado con otros nombres. Te he pensado en otros tiempos y lugares. Con tinta invisible he escrito en tu piel palabras secretas. A las puertas de tus labios he dejado besos para que al despertar pudieses encontrarlos. No las has leído, no los has buscado. Ha sonado el despertador, te has metido en la ducha, te has ido a trabajar, te has hecho pasado.
3: Ah, bueno,
4: pues sí, en Radio Alcoy, Paco, no está mal tampoco,
3: que
4: ¿no?
3: Siempre ahí, de charreta y el alcoyano y todo, no, pues también ya que donar un poquito de cultura, está genial. Molt bé, y esa letra, un poquito de la letra, de la canción de ese Mariners de Terra. A veure, explica. Tens ahí algun huequet?
4: Sí. Vull dir una altra cosa, perquè aquesta cançó, ara pareixerà que l'he copiat tota, no? Però també és d'autora d'un article de Montío, Carles Figuerola.
3: Carles Figuerola, que bo.
4: Sí, que ell sempre posa un toc d'humor en les coses, no? I deia que en cada edifici en Alcoi hi havia, no me recordo molt bé com anava, però que n'hi havia dos festers i un doctor, no? En cada casa n'hi havia un intel·lectual que un doctoret i festes, bueno,
3: a punta pala,
4: no? I bueno, també entre aquesta idea i la de Pili vam escriure la lletra esta.
3: Vale, vale, fem un flamet.
4: En el lloc on és ma casa, totes les gotes de pluja saben el camí cap al riu. Totes les muntanyes tenen noms de dona bonica i tots tenim algun avantpassat que va passar per la presó. En el lloc on és ma casa, teníem un o dos carrers plens de senyors. En cada mansana hi havia una fabriqueta. En cada edifici, 10 festers, un artista i un doctor. En el lloc on és ma casa, tenim un camp de futbol que fa costera, que té 2 porteries en la terra i una en el cel. Potser de guanyar no en sabem massa, però una cosa que aprenem pronte és que un fracàs no és el mateix que una derrota. I que també es pot fer història perdent.
3: Ostres,
4: ahí ho deixem.
3: Que bonic, que bonic, sí, molt bé, molt bé.
4: Ara que no ha caigut en el playoff.
3: Però sí. Bueno, la gent va sentir a la gent animant ahí com si fora els mateixos de Sant Sebastián de los Reyes dient, però a veure, és que allà són moratros, bueno, és que han passat són moratros perquè estan celebrant tant aquestes persones d'ací del costat, doncs és que eren alcoyans.
4: No era la meva intenció, però al final la lletra ha sigut premonitòria, no?
3: Ha anat perfecta.
4: Es pot fer història perdent, al final hem perdut, però s'ha quedat eixa
3: història. Nova història, eixa moral de l'alcoyano va tindre un altre capítol en Sant Sebastián de los Reyes fa molt poquiu. I recordem, aquest diumenge, a partir de les 18 hores, la presentació del llibre, Tots els nombres d'Helena, més eixe concert combinat amb eixe concert de Nacho Ruiz. Pau, moltíssimes gràcies per estar aquí.
4: Moltíssimes gràcies a tu, Paco, per donar-me l'oportunitat.
3: Gràcies. Ja queda molt poquiu per a que el 30 de maig tinga lloc una nova edició de la trobada d'escoles en valencià a la veïna localitat d'Ibi. I el que volíem era fer un xicotet repàs a l'actualitat d'aquesta cita, perquè prèviament hi ha moltes cites prèvies. I què millor que poder parlar amb Vicent Romans. Hola Vicent, què tal? Com estàs?
5: Molt bé, i vosaltres?
3: Molt bé, molt bé. Ja queden 10 dies, un poquiu més, i res, com estan sent aquests prolegòmens?
5: Estem
3: perquè no parar.
5: A la recta final, sí.
3: Compte'm un
5: encara
3: poc.
5: Que, com has dit, el 30, tot el dia, des de les 10 del matí fins segurament a la 1 de la nit, que s'acabarà en un concert d'Auxili, un grup molt... Bé, molt...
1: Sí, Auxili, molt, sí, molt conegut. Mm-hmm. Molt bé. Això el dia 30, però previ, bueno, durant tot el dia...
5: Mira, mos, sí, falta, mos falta el dia 24, que és, sí, el diumenge que ve,
1: sí,
5: repetirem una cosa que vam fer en l'anterior trobada IBI, que va ser uns enfarinats per a gent més menuda, no? Gent, xiquets i xiquetes de primària o adolescents, i es tancarà una part del carrer Les Eres, i també n'hi ha coses curioses, per exemple, com que moltes panaderies del poble i fins i tot una panaderia de Gorga, on vam fer l'any passat també trobada, ens han aportat farina per a poder fer aquesta activitat.
1: Ostres, i quin, tant, quin dia estem parlant?
5: El dia 24,
1: vale, vale,
5: el diumenge.
1: Perfecte. Vale.
5: I després ens queda, bé, m'he saltat el sopar de presentació de la trobada, que és divendres 22.
1: Vale. Vale, vale.
5: Al casino de Divi.
1: Vale.
5: I el dia 29, que és justament la vespre de la trobada, hi haurà l'actuació d'un espectacle que també a la vegada és un llibre, que es diu El monstre pedorro.
1: Ja,
5: vale. I és que tot això mos falta abans de la trobada.
1: Vale, vale, vale. I ja, després, prèviament, pues, hem tingut aquest festitroc, el que vam parlar un poquiu, que va anar molt,
5: sí,
1: bé.
5: Festitró, lliurament del Premi Sant Bori, van fer una visita a Torretes, a l'Aula de la Natura que té l'Ajuntament d'Ibi i també la Universitat d'Alacant. Es van fer visites teatralitzades al Museu de la Biodiversitat i al Museu del Joguet allí a Ibi. I bé, totes aquestes activitats prèvies hi han anat fent camí.
1: Molt bé, perfecte. Pues a veure un poquet convidar a que la gent este, perquè ja més o menys com el 30 el tenim tan a propet, i això, sí, no? Que vagin preparant-se, que ja tinguin l'agenda apuntat.
5: Sí, ja està el programa, ja vos l'hem passat, en els centres educatius ja el tenen també, per tant això com el tenim fa anys en format digital, va compartint-se i cadascú hi ha amics, coneguts, ensenyants i pares i mares van compartir-se els mitjans de comunicació com vosaltres també. I el que dia abans, a les 10 del matí arrenquem, farem un paronet a migdia perquè el matí tindrem muixaranga, tindrem pilota, tindrem una dansa popular, i bé, tot això n'hi haurà també la Societat de Reis Max de Divi fa una ruta, també es podrà visitar el Museu de la Biodiversitat i també el Museu del Joguet, que està tot en el centre de la localitat, i a la vespre, a partir de les 6, pues, tots els tallers de centres educatius, que tallers més entitats que participen, estem, si no recorde mal, a 63 estats, diríem, no?
1: 63, molt bé.
5: Sí, per tant, estem contents, sobretot perquè també sabeu que ara n'hi ha tot una situació molt fràgil o delicada o compromesa en el que és l'ensenyament, no? Sobretot l'ensenyament públic, pel que fa a reivindicacions, negociacions, i bé, el plus, diríem, o el compromís també de tirar endavant en el que suposa en un dissabte estar a la trobada, doncs ha de ser també un agraïment públic del reconeixement d'aquest treball extra que també fan els ensenyants i els pares i les mares compromesos, en aquest cas, en la llengua i la cultura.
1: Perfecte. La cançó de la trobada, que se l'hem saltat, però bueno, també el lema, tot.
5: La cançó de la trobada, que xiula, balla, riu.
1: Mira,
5: no?
1: Veus, també.
5: Sí, sí.
1: Això també sentirem molt, eixe dia, el dia 30.
5: Molt bonita i molt d'enganxar, no, la trobada.
1: Estupendo. Molt bé, Vicent, pues res, això era un poquet del que volíem arrimar-se a veure com eren aquests dies previs, aquests prolegòmens, i bueno, veig que va tot fantàsticament, així que res, seguim en contacte, com sempre. Vicent, moltíssimes gràcies per el treball que feu des de la coordinadora i que sou uns cracs. Molt bé.
5: Sí, i vaja, hi ha ajuntaments, hi ha entitats com la Unió Alcoiana i moltes altres entitats en guany, per exemple, el cas d'Ibi, que fan costat, no?
1: Molt bé.
5: I gràcies a tota aquesta capacitat de sinergies, les coses van avant.
1: Van avant. Vale, Vicent, com deia el dia, un abraç. Adeu, gràcies.
5: Igualment, adeu.
6: Alberto Núñez Feijóo acaba de apelar a los socios del gobierno para que muevan ficha y dejen caer, ha dicho, al Ejecutivo. Esto después de que el líder del Partido Popular se haya abierto al debate de la moción de censura si se complica la situación de Pedro Sánchez tras la imputación de Zapatero. Julia Molina, buenas tardes.
7: Buenas tardes. El líder de la oposición le ha lanzado una pregunta a los socios. ¿Qué más les hace falta para tomar la decisión de dejar a Sánchez solo?
8: Los mismos socios que sacaron del gobierno al Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno. Si esto es así, es evidente que puede haber un cambio de gobierno en España.
7: Es él quien tiene la llave de la posible moción de censura y aunque no la descarta, el PP prefiere esperar. Están convencidos de que la situación se le va a ir complicando todavía más al gobierno. Por ahora, Feijóo se limita a poner el foco sobre los socios. Sostiene que tienen que ser ellos quienes muevan ficha y demuestren que están dispuestos a conformar una alternativa.
6: Mientras, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, ha defendido tanto la presunción de inocencia de Zapatero como la de los jueces, ha dicho. Y a diferencia de lo que ha defendido Pedro Sánchez esta mañana en el Congreso, ha pedido no defender al expresidente, argumentando sus logros como político.
9: A quienes tienen furor en la defensa del presidente Zapatero, furor frente a la defensa serena que creo que hay que tener, quienes tienen ese furor agresivo en la defensa, les puedo pedir también y les pido que no utilicen ni la gestión ni los logros de gestión y menos aún los ideales como justificación para poder delinquir.
6: Del exterior, un primer grupo de activistas de la flotilla que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza y que han sido detenidos por el ejército hebreo ya están en el puerto de Ashdod, en Israel, donde se va a determinar si son deportados. Sara Aranda, buenas tardes.
10: Los activistas están detenidos en ese puerto.

0: En els pròxims minuts en el programa Hoy por Hoy al Coll no anem a parlar d'un conte, no anem a parlar d'una publicació, no anem a parlar d'un conte a contes, d'un espectacle, anem a parlar de tot això, perquè la veritat és que la persona que tenim així en els estudis de Ràdio al Coll és prolífica, polifacètica i dona gust sempre poder parlar en ella. Pues parlé, por suposat, de Jordi Raúl Verdú. Jordi, què tal? Com estàs?
1: Hola, molt bon dia.
0: Benvingut una vegada més a Ràdio al Coll.
1: Gràcies, Paco, gràcies.
0: Però, amore, és que estàs ocupat, que

0: Això va ser a principis de la setmana passada. Després, el dimecres, el l'endemà precisament, també es va presentar a, vas presentar al Centre Ovidi Montllor el llibre Cocentaina, un poble de Déu.
1: Vale. Si ja recordeu, vam estar parlant tu i jo, que vam estar ahí en la ràdio comentant ahí dos cosetes del llibre.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Després, a veure que... Sí, a Castalla, el divendres, sí, es va fer l'actuació a l'auditori del llibre musicat La muntanya sanadora.
1: Vale, que deixa parlarem ara després.
0: Sí, molt sí, bé, sí, molt això bé. Va ser divendres. I ara, si tornem a esta setmana, esta setmana ja, que he d'anar a fer memòria, el dilluns i el dimarts vaig estar a Altea fent de contacontes, vaig participar en el festival de narració oral d'Altea, en contes, que es diu, que ja porta uns quants anys de rodatge, que ho porta Blai Senabre, que és un contacontes professional, i va contar a mi un any més, conforme va fer l'any passat, i vaig estar pues això, contant contes a tres dels col·legis d'Altea, el Col·legi de les Rotes, Garganes i el Blanquinal.
1: El Blanquinal.
0: I vaig contar contes a xiquets des de 5 anys a 6è, que bé, l'horari estava un poc així a canviar, o els llocs com havien previst, per qüestions de la vaga del professorat i demés, però al final es va poder fer l'activitat, tot i que amb menys públic del que estava previst en un principi. I això va ser pues això, dilluns i dimarts. I ara ja tinc en ment un esdeveniment que per a mi és
1: important.
0: És molt important perquè es fa en el meu poble.
1: Exacte.
0: I perquè es tracta de musicar un conte, com he contat, que el que van va fer a l'Auditori de Castalla i Divendres, sí, és un conte musicat sobre el llibre La muntanya sanadora, i en col·laboració, participació i la idea també inicial de fer-ho així, de l'Escola de Música Crescendo, on participaran 35 músics.
1: Ostres.
0: I n'hi ha un, és un musicograma, que és una adaptació que es fa perquè els xiquets puguen participar en companyia de la música en directe, fent, que fan ells, fan sons amb el seu cos, no? I d'això s'ha encarregat qui ha dirigit el tot este cotarro, perquè clar, estem parlant de 120 xiquets, que es diu Pronte, i 120 xiquets que a més són de diferents escoles, que són del Romeral, de Sant Vicent, de Miguel Hernández i de les Carmelites. Belén Ibáñez és la coordinadora, és la mestra de música del Romeral, és la cap de departament de guitarra i és la que s'ha encarregat d'esta percussió corporal que faran, no? És a dir, que pegaran palmades, faran bufits, sons amb les mans i amb els peus, i això ho faran els alumnes que he comentat d'estes quatre escoles, no?
1: Són els instruments.

0: Nutrentores, sí, al Teatre Calderón.
1: Val, correcte.
0: Perfecte, perfecte.
1: I bon. Això pues, pues em fa molta il·lusió perquè, perquè l'any passat ja es va fer i vaig tindre molt boníssim record. L'any passat es va fer igualment al Calderó, a Calderón i a, i a Castalla, i es va fer sobre el llibre L'amic dels voltors, i la veritat és que enguany hem volgut, diguem, repetir l'experiència amb un conte nou, La muntanya sanadora.
0: D'acord, està clar. Per cert, Raül, estàvem comentant La muntanya sanadora, però ara jo no sé que m'has parlat d'ell, però ara anem a recordar als oients l'argument d'aquest conte.
1: La muntanya sanadora és la Font Roja i Mariola, entre les dues muntanyes n'he fet una, i és una muntanya rica en plantes medicinals, i la protagonista, Laura, és una xiqueta que, bueno, no vaig a fer l'espoiler este, no, però sí que vaig a levantar un poquet. Té a sa mare molt malalta, son pare ja va faltar, i clar, ella no vol que, que sa mare es moriga, no? I per això decideix, amb tota la seva valentia que té, no? Visitar la muntanya sanadora. Dic valentia perquè la muntanya sanadora està custodiada per tres espantacriatures. I precisament custodien la serra perquè no vagi ningú allí a furtar les plantes medicinals que hi ha, que és un bé molt preciat. Però ella, per sa mare, farà el que faça falta, es posarà la seva vida per anar a replegar certes plantes, certes, no em facis dir quines són,
0: no, això ja té un canal.
1: Que tenim a les nostres muntanyes, a la nostra muntanya sanadora, per a curar a sa mare, no? I gràcies a una manana, una manana que viu en el mas de Tetuán, o el mas del Serrallo, que és el que apareix en este llibre, que és el que diu, conforme diuen els iberuts, al mas nostre de Tetuán, és ahí on hi ha este personatge, també és un personatge important, la manana, i gràcies a ella podrà aconseguir el seu somni.
0: Ahí es quedem, molt bé, pues era important també parlar de l'argument de l'obra. Bé, vale, ja coneixem l'argument, però també és important, ens has comentat que hi haurà unes projeccions d'imatges, de les imatges del conte. Això també hi ha que destacar-ho.
1: Sí, sí, sobretot cal destacar a la il·lustradora, Esperanza Martínez, que és una il·lustradora que ja m'ha il·lustrat diversos llibres i que li tinc una gran estima i admiració, perquè la veritat és que fa unes il·lustracions espectaculars, i així s'ha lluït una volta més. En la portada, sobretot, que apareix ahir la cava en un dels espantacriatures, apareix ahir el cim del Mont Cabrer, apareix la protagonista, o sigui, ha fet ahir una barreja molt, molt encertada i molt bonica, i l'interior igual, dibuixant certes plantes i, a les espantacriatures, en fi, espectacular, de veritat, ha fet una obra, xapó.
0: I aixes són les imatges que es projectaran?
1: Aixes són les imatges, s'ha fet una tria d'aixes imatges, de les més característiques, i estaran en consonància amb el text.
0: Pues tenim moltes ganes ja de que arribi. Bueno, s'han saltat una coseta, perquè vas estar en Altea, però també en Altea la Vella.
1: Bé, no, Altea la Vella és una cosa que he de fer encara.
0: Ostres, és que eixes dilluns, clar.
1: Encara no he fet, sí, l'està comentant abans de...
0: Té raó. Has d'estar com a contacontes,
1: sí,
0: però ara vindràs la setmana que ve. Vale,
1: sí, Altea la Vella, que t'he comentat abans a micro tancat, serà el dilluns, este dilluns dia 26, i és una animació lectora que entra dins del programa d'autors a les aules sobre el llibre L'últim llop de la Serrella. Va. Que a mi em fa molta gràcia que des de pues, d'una població relativament llunyana, no?
0: Sí.
1: com és Altea la Vella, que des d'ahir pues, això, pensen en un llibre meu i un llibre d'ací, de les nostres rodalies, relacionat en la Serra Serrella, i que parla dels llops, uns llops que hem tingut ací tota la vida i que no... I que ara ja no tenim, no? I que hi ha molta toponímia d'ells, i això, es farà una animació lectora, és a dir, parlaré sobre anècdotes, curiositats i aspectes que un lector no pot saber mai si no ho diu el propi autor
0: de com, sí, es va fer este llibre. Això estem parlant del dilluns 26, però abans d'aquest dilluns 26 també tens cosetes vistes, bueno, això de coratge, això és fantàstic.
1: Sí, això és una activitat,
0: digues, parla.
1: Per a mi és un repte, perquè, clar, l'associació de familiars i afectats amb dany cerebral adquirit, la DCA, que es diu, d'ací d'Alcoi i Comarques, va cridar a través de Rafa Hernández,
0: president,

0: Rafa president, Fernández, que es una màquina, és una formigueta que no para, és increïble, que som amics d'escola, que dic jo, des de ben xicotets, i em va cridar per veure si podia fer una activitat amb ells al paratge de la Font Roja, no? Jo vaig dir, com no, encantadíssim.
1: Enseguida.
0: Però clar, la dificultat que tinc jo en este cas, no?, de que és un espai molt reduït on s'han de moure perquè hi ha molta gent que té molt la mobilitat reduïda.
1: Vale, sí, té raó.
0: I per això, pues això és una animació lectora que no he fet en este sentit mai, no? Perquè normalment m'emporto a grups escolars o a grups d'adults i ens endinsem dins del bosc i caminem per pistes, per caminets, i però en fi, és un repte que és molt bonic. Serà molt bonic, això
1: segur, segur. Dissabte 23, ahir a la Font Roja, amb Coratge,
0: sí,
1: estarà també Jordi Raül Verdú, fent-los eixa guia tan xula a les persones que estan en l'associació. I a veure, ja això un poquet en quant a activitats, jo crec que ahir sí que no se'm ha escapat ninguna, però ja vam parlar del llibre de Cocentaina, però no és l'únic llibre de Cocentaina i no és l'única publicació que tens, o ja recentment publicada o publicada a la vista. Contamos, a veure, ara anem a centrar-se de llibres, contamos.
0: Sí, però diguem, jo crec que el primer llibre que eixirà serà un llibre que presentaré a la Fira de Cocentaina, que últimament en els últims anys, com es faig un llibre a ells, que me'l demanen, enguany he triat un llibre que jo crec que molt especial, o sobretot la temàtica és molt especial, perquè parla sobre el mercat de Cocentaina, que és un mercat molt antic, més antic que la fira, més antic que el propi palau, més antic que els castells, o sigui, és una meravella pensar que encara avui en dia tots els dijous encara es fa el mercat, i aquest mercat es fa ni més ni menys que des de l'any 1261. I a mi aquesta data em va seduir, no? Quan vaig saber això, jo pensé que el mercat se li deu un llibre, això va ser el que vaig pensar inicialment, després va dir, jo no sé què de contar sobre el mercat, perquè això és l'altre, tampoc he trobat massa informació al respecte, no? Però la veritat és que m'ho he passat molt bé i he contat amb mercolins, gent que he conegut, gent fantàstica que m'ha contat la seva experiència, gent més jove, en una manera nova, diferent, innovadora de cultivar, en altres que han sigut mercolins i que ara ja estan jubilats i que m'han contat des de que eren xicotets i anaven amb els seus pares a l'horta i després a vendre als mercats, i en fi, tot això basant-me en eixa realitat, sempre procuro fer unes històries que siguin un poc versemblants, no?
1: Sí,
0: és a dir,
1: sí,
0: que semblen que si això serà veritat, això serà fantasia, barrejant un poc això en realitat.
1: Jugues un poquet a partir dels documents o dels testimonis de persones, doncs tu a partir d'ahí ja elabores el teu text.
0: I això seria el llibre que es dirà Dijous, dia de mercat.
1: Que guai, i es presentaria en la fira.
0: Es presentarà a la fira, no sé si serà això, a final d'octubre, primers novembre, dia 1 de novembre, no ho sé, això depèn un poc de la programació que tinguin.
1: Que tinguin ells. És que un poquet el que és la fira realment és un mercat, o sigui, tots acudixen a vendre, no?
0: Entonces, sí, no? I a vendre i a comprar.
1: A vendre i a comprar, claro. Sí, prèviament ja el que és la fira ja estava eixe mercat de Cocentaina, en el Pla de la Font, tota la zona eixa seria, no?, el costat del Palau.
0: Sí.
1: Vale, doncs moltes ganes ja d'escoltar, de poder tindre les mans eixe llibre, després del de Cocentaina, una localitat de Déu, que eixa també vam estar parlant d'ella. I a veure, però no, a veure, perquè així esta obra jo també recordo que m'havies parlat d'ella, que tenies el projecte, se n'anem de Cocentaina, venim a Sot.
0: Sí, el projecte està fet, està enviat a l'editorial, i ara és qüestió que l'editorial trobi el buidet, que em va dir que possiblement podria ser també per a la fira de Cocentaina, que és un molt bon aparador, i serà un llibre, doncs això, un poc diferent a tot el que ha fet jo fins ara, de contes, literatura infantil i juvenil, o de rondalles. Això serà una crònica negra de venim a so, no?, de fets que han succeït en el passat i que jo a través d'entrevistes que ha fet a veïns del poble i que, per supost, és a dir, Temps a demanar l'autorització, que semblava poder publicar això, no? Perquè hi ha històries molt, molt, molt potents, molt fortes.
1: Sí, cruentes, ahí, me cachi la mar. Oh, venim a sot, pues pareix que no, però sí. Vale, vale, pues així llibre
0: jo
1: també.
0: Jo havia fet de venir a sot, el robatori de venir a sot.
1: Sí, això sí que el recordava. El robatori, sí.
0: Més nomenat, més famós que tenim del nostre contornar.
1: Sí. Però a part va seguir investigant, no? I vas trobar eixa crònica.
0: Sí, sí, inclús connexions en este robatori, en personatges relacionats, i apareix de fet el robatori d'una forma reduïda i tal, també com una de les històries que apareixen al llibre.
1: En eixa crònica negra. Vale. Vale, i ens quedaria, bueno, este també és molt xulo, la màgia dels Reis d'Orient. Així ja se'n venim al coll. A veure, conta'm.
0: Sí, és un llibre... Un llibre que parla del Nadal. El Nadal sempre és una època molt especial sobretot per a la xicalla, no? Per a les xiquetes i els xiquets. Parla del Nadal. El Nadal sempre és una època molt especial sobretot per a la xicalla, no? Per a les xiquetes i els xiquets.

0: són més improbables, però que estan treballant.
1: Com estan aquests llibres en dansa? A veure, que bonic, llibres en dansa.
0: Llibres en dansa, però estan... estan bullint així a foc lent, sí. I bé, són històries de rondalles, són llibres de rondalles, un recull nou que estic preparant, i alguna rondalla solta també, un monogràfic. I bé, això són projectes, n'hi ha altres també, però en fi, pense que els escriptors sempre tenim en l'ordinador moltes carpetes ahí en projectes, en idees, i que clar, no només depèn de nosaltres, sinó depèn sobretot també de les editorials.
1: Bueno, però és que en la última, en les

0: conjuntament. Sí, és a dir, tens una directora que ha fet la composició, la música, tot, després tens una altra mestra que s'encarrega de la percussió, primer Débora, després ara Belén, després tens ahí, per suposar, tens tota una escola de música amb 35 músics, tens una projecció d'imatges del conte seleccionades que van projectant-se al mateix temps que va recitant jo eixe conte, tens uns efectes de música i després tens 120 xiquets allí, que vull dir, això per mi és lo bonic, no? Com a mestre, el veure tota aquesta coordinació de tanta gent treballant en lo mateix, en este cas en musicar un conte.
1: Molt bé, molt bé, pues sí que ja l'èxit que va tindre aquesta primera edició i segur que la superem en la segona, pues res,
0: esperem que
1: segur
0: sí,
1: que sí. Molt bé, Jordi, pues res, ha sigut un plaer com sempre el poder repassar totes aquestes activitats tan interessants, a més ara que estem, no? Un poquet en l'educació pública en valencià, a més en aquest educador que eres tu i en la llengua nostra dels nostres avantpassats, ahí sempre posant-la en solfa i posant-la
0: en valor, que és el que fa falta,
1: que és el que fa falta en aquests temps.
0: Sí.
1: Molt bé, pues res, ha sigut un plaer, de veritat, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies Paco, gràcies a Ràdio Alcoi.
2: Este dijous a la 1:30 en Amagatalls de la Festa i des del Saló Monte Carlo contarem amb don Jesús Fuente, vicari de Sant Jordi, en la de Francisco García, president de l'Associació de Sant Jordi, i la de Paco Amaya, organista.

0: I comença en Ràdio Alcoi la tertúlia amb els polítics. Recentment hem celebrat el Dia d'Europa i amb motiu d'aquesta efemèride hem convocat als nostres representants en l'Ajuntament en aquesta tertúlia per a parlar dels fons europeus que ha rebut la ciutat. Es demanem un balanç sobre aquestes ajudes que han vingut des d'Europa. I contem avui en aquesta taula amb Lorena Zamorano, regidora del Partit Socialista. Què tal, Lorena? Benvinguda.
1: Moltes gràcies, molt bé.
0: Tenim també a Elisa Guillem, regidora de Compromís. Elisa.
2: Hola, bon dia.
0: Amàlia Payà, regidora del Partit Popular.
3: Hola, buenas.
0: Maite Pedro, regidora de Vox.
4: Hola, buenos días.
0: I Sergi Rodríguez, regidor i portaveu de Guanyar.
5: Hola, bon dia.
0: Bueno, doncs, fetes les presentacions, anem amb el tema que vos havíem plantejat, aquestes ajudes que han arribat d'Europa. Si voleu, comencem amb Lorena, que faci una miqueta de balanç dels fons que ens han arribat i un poc com s'ha fet aquesta distribució. Lorena.
1: Bé, han sigut moltes línies d'actuació. Jo crec que han tocat urbanisme, medi ambient, transformació digital. Hem tingut, jo crec que una ajuda molt notable, 23 milions, a banda de lo que ha tingut que aportar l'Ajuntament, que sempre hi ha un percentatge d'aportació, però són 23 milions que han ajudat a fer projectes, jo crec que molt centrals per a aquesta ciutat i que feia molta falta. Parle, per exemple, dels accessos a la ciutat, de l'accés oest des de Banyeres o l'accés que recentment ha acabat, l'accés sud. Parle també de Rodes, que està bé, sé que bueno, a part de posar en valor

0: era necessari i nosaltres així ho hem entès tindre finançació externa perquè en els fons municipals no haguerem pogut acometre totes aquestes inversions al llarg dels anys. Crec que fan falta, crec que han sigut aportacions molt bones per a la ciutat, a més aportacions com la subvenció de barris, que jo sé que ara les meves companyes de Vox i del PP en diran el contrari, però barris ha estat una subvenció, jo crec que molt profitosa per renovar aquestes infraestructures de barris, aquests edificis que patien, jo crec que d'una necessitat molt, molt acuciant. Parle de Sagrat Cor, que estan fent-se les obres, i malauradament en el tema de la Font Dolça ha quedat desert per tres voltes la licitació. Ara tornarem a traure-la perquè estem peleant per a que s'amplie el plaç d'execució de la subvenció i de justificació, i anem per bon camí, també tinc que dir, i també serà una realitat a final d'any. Per tant, jo crec que jo no puc fer més que un balanç positiu de tot el que s'ha fet i de tot el que hem aconseguit fer gràcies a aquests fons.
1: Parlava Lorena de que estan lluitant perquè s'ampliï el plaç. Per què n'hi ha un plaç determinat per a poder executar aquests fons, no?
0: Sí, tots els fons que venen de la línia Next Generation acabaven, o sigui, tenien que estar justificats en juny, però no sols al COI, sinó que
1: és general.
0: És general, hem patit danes, hem patit moltes coses que ens han impedit o han retardat a tots els municipis, sobretot així en el País Valencià, el poder enllestir en temps i forma totes aquestes obres, no? per problemes de desabasteciment, de recursos i tal. I estan valorant des del Ministeri, des d'altres instàncies, l'ampliar-nos aquest plaç per anar ultimant tot el que tenim en marxa.
1: Molt bé. Elisa.
2: Bueno, jo recordaré el que estava comentant ara Lorena, i sobretot també el que m'agradaria dir és que, o sea, són coses que són superpositives de cara a la ciutat. Estem tocant tots els pals, estem dient que va des de la capacitació digital a fotovoltaiques, als barris, a l'agenda urbana, a les millores en quant a això, com es diu, a habitatge, a tecnologia. Al final intentes tocar tots els

Després, el que són gestionar totes les obres, al final les execucions no són fàcils i hi ha molt de treball darrere. I a vegades intentant, al final les execucions no són fàcils i hi ha molt de treball darrere. I a vegades intentant...

0: son un cheque en blanco. Tienen plazos, requisitos y controles. Y cuando un proyecto se retrasa, cuando una empresa abandona, cuando una licitación queda desierta y hay que volver a empezar, lo que peligra no solo la obra, peligra también el dinero de todos. Aquí tenemos, ya lo han nombrado tanto Lorena como Elisa, de ejemplo del barrio de La Fondolsa. Es una actuación que de momento se ha quedado desierta 3 veces. Yo no sé si al final se va a resolver, pero los vecinos han aportado la parte que les corresponde y sería fatal perder todo ese dinero para hacer la rehabilitación de ese barrio. Y luego también, por ejemplo, la más cuantiosa del BioApp. Hay uno de los proyectos del BioApp, que es la más grande, y también la empresa adjudicataria ha abandonado la obra. Y hay que tener en cuenta que de ambas obras sí que se han redactado los proyectos, y esas personas, los redactores de los proyectos, tendrán que cobrar igualmente, recibamos o no recibamos los fondos europeos. Nosotros pensamos que Alcoy necesita menos propaganda y más gestión, menos titulares y más obras terminadas, menos proyectos improvisados y más prioridades reales de los vecinos. Porque transformar una ciudad no consiste en anunciar millones, consiste en ejecutar bien, ejecutar en tiempo y ejecutar con sentido común.
1: Maite.
2: Sí, bueno, es cierto que Alcoy ha recibido una cantidad muy importante de fondos europeos en los últimos años, pero no tenemos que olvidar mirar la letra pequeña, y entonces es cuando vemos que la gestión de este gobierno nos está saliendo carísima a todos los alcoyanos. Por ejemplo, Rhodes, que se llevó más de 9 millones de fondos EDUSI, con 2 modificados que elevaron su coste en 1,5 millones de euros más. A esos 9 hay que sumarlos, y que sigue necesitando financiación. Al final el gobierno tuvo que salir corriendo para pedir una nueva subvención europea dentro del plan Edil para el edificio administrativo. No sabemos cuánto va a acabar costándonos Rhodes. Después también tenemos un gran ejemplo de urbanismo de escaparate, como es la calle Entenza, la Smart Street, que no solamente ahí hay que hablar de retrasos y de sobrecostes, sino también de un proyecto que se vendió como símbolo de modernidad, pasos de peatones del futuro, sensores, cámaras, wifi, puntos de carga, etcétera. Y al final lo que tenemos es pues un pavimento deteriorado, reparaciones constantes desde que se finalizaron las obras. En estos últimos meses, cualquiera que pase por la calle Entenza, que son muchísimas personas, dado que es una arteria principal para poder salir de Alcoy, pues los hundimientos de la calzada. Esta calle al final costó millones y la tecnología no funciona, y lo peor de todo es que se ha expulsado a muchísimos comercios de toda la vida al eliminar todo el aparcamiento. Después, como se ha comentado, la Fondolsa 3 veces ha quedado desierto el concurso. Se está intentando que se amplíen los plazos para llegar a tiempo. Al final esto es el ver que no todas las inversiones han sido un éxito.
1: Sergi.
3: Yo creo que en este tema ni hay que remarcar la capacitat de gestió de l'Ajuntament en quant al volum de diners que ha portat a la ciutat, és a dir, no sols en els fons europeus, sinó també del Ministeri, de la Generalitat menys ara, però també i de la Diputació, vull dir, de totes les administracions públiques ha hagut una gestió, fonamentalment pels tècnics de l'Ajuntament, que n'hi ha que valorar. I els tècnics el que fan és, pues, a proposta dels polítics, a intentar ajudar a la corporació a portar aquests diners, i això és una evidència. S'han aportat molts diners de diferents administracions, fonamentalment dels fons europeus. Ara bé, des del punt de vista polític, jo sí que veig que han hagut propostes exitoses, ¿vale? Precisament jo crec que una de les més que nosaltres més valorem és la de del BioApp, que és la recoberta vegetal de la ciutat d'Alcoi i de l'annex, el contacte de la ciutat, de la part urbana en els barrancs i en els paratges naturals que tenim. I jo penso que això és una aportació molt important per a la ciutat des de la perspectiva d'una ciutat que prioritza i que va encaminada a una transformació més natural de la seva urbanització, no? Del seu estat. ¿Vale? Això una, però també hi ha els deberes, que el del carrer Entença va ser un fracàs, ¿vale? I hi ha hagut altres coses que tampoc es poden valorar molt positivament. Però així i tot, jo penso que és una qüestió també de concepte de ciutat i de prioritats, no? Nosaltres, per exemple, haguem fet més esforç en aconseguir més fons en tots els aspectes per a polítiques de vivenda, que nosaltres mantenim que el que s'ha fet fins ara no és suficient. No és suficient perquè la vivenda s'ha convertit en el problema número 1 de la majoria de les famílies treballadores. L'accés a la vivenda ja no cal que ho diguem, però és un problema avui en dia el més important. Per tant, jo crec que traure finançament, subvencions de les altres administracions, també dels fons europeus en aquest tema, hauria pogut ajudar un poc a no tindre en aquests moments aquesta situació. Igual que actuar de manera més integral en el centre de la ciutat, que el tenim molt decadent. El tenim d'una manera que caldria una aportació molt gran, més gran de la que hem tingut fins ara. Per tant, jo crec que n'hi ha que, per un costat, apuntar a l'èxit de la possibilitat de la gestió gràcies al funcionariat i als tècnics que tenim a l'Ajuntament per a poder estar alerta, per a intentar proposar ajudes, demanar ajudes i subvencions, que totes elles estan regulades i totes elles tenen un termini, que totes elles tenen unes condicions que a voltes es pot arribar i a voltes no, depèn un poc de les situacions. Però, en definitiva, jo crec que en aquest aspecte és positiu. En l'altre aspecte, jo crec que n'hi ha prioritats que, per exemple, més ocorris. Nosaltres, que ja sabeu que som molt defensors de la mobilitat i som molt defensors dels carrers bicis i de la possibilitat de que la gent s'anime a deixar el cotxe particular per agarrar els serveis públics i agarrar la bicicleta, pues, l'última adquisició d'aquests aparcabicis que han hagut, jo crec que el cost que ha tingut, crec que eren 340.000 euros, pues, ni s'està utilitzant ni s'està explicant de quina manera es pot aparcar. Coses més senzilletes que nosaltres reivindicàvem, aparcabicis més, però aparcabicis molt senzills, no fa falta tampoc. A voltes se'n passem en excés en aquest aspecte i malbaratem algun recurs que jo crec que, aunque vinga subvencionat, no és el més adequat. Però, en general, jo no vull descalificar ni moltíssim menys, perquè tots els diners que vinguin a la ciutat d'Alcoi són benvinguts, però n'hi hauria que encausar-los per a fer coses més prioritàries i més necessàries de les que en algun moment, i no en tot, perquè jo penso que hi ha hagut projectes que afortunadament han estat molt bé, però jo penso que en vivenda, en cultura, en moltes més coses que farien falta, sobretot prioritzar més que en altres coses que han sigut un poquet més secundàries.
1: Molt bé. Vos hem escoltat a tots en esta primera intervenció. Anem a fer una pausa i continuem.
4: Los sábados 23 y 30 de mayo tienes a tu disposición la tercera ruta de la tapa, organizada por la Asociación de Vecinos en Sanche. Tapas especiales que son elaboradas por los siguientes establecimientos: Hotel Reconquista, Restaurante Meraki, Alameda Bistró, Restaurante Monte Carlo, Bar de Paco, Bar No Pavoni y Bar El Patio. Participa votando la mejor tapa y entrarás en el sorteo de una comida o cena para dos en el establecimiento que resulte ganador. Colabora Ayuntamiento d'Alcoi.
1: En aquesta tertúlia amb els polítics estem parlant dels fons europeus que han arribat a la ciutat, les inversions que han arribat des d'Europa, i tenim a aquesta taula Lorena Zamorano, Elisa Guillem, Amàlia Payà, Maite Pedro i Sergi Rodríguez. Bueno, arriba el torn de les rèpliques, de contestar allò que s'ha fet en esta primera intervenció. S'han fet algunes al·lusions i imagine que algun aclariment es voldrà fer, no?
5: Sí, comencé jo com a
1: Lorena,
5: sí. Comencé jo altra volta. Bueno, jo estant d'acord en algunes de les afirmacions que s'han fet així, crida l'atenció que la companya del Partit Popular ens critique per la gestió que s'ha fet d'eixes ajudes, quan Alcoi, i està constatat, i així és, en el plano nacional, és de les ciutats que més índex d'execució hem alcançat en el panorama nacional. Vull dir, i això se'ns ha reconegut. Per tant, la gestió d'aquestes ajudes, vostè podrà dir que la gent té aquesta sensació, però les dades diuen que nosaltres hem gestionat molt bé aquestes ajudes, perquè el percentatge d'execució, a pesar de tot, a pesar de les guerres, a pesar de la pujada del combustible, a pesar de la dana, a pesar de tot, hem sigut de les ciutats que punteres en qüestió d'execució. I comentava també la companya que en el tema este de la gestió de les ajudes, i que anem a perdre ajudes i que les empreses se'n van perquè nosaltres no som capaços de gestionar correctament, jo li demanaria que pegar una miradeta al govern valencià jo li demanaria que pegar una miradeta al govern valencià

0: El principal, igual sí. que es per falta de gestió, que
1: favor, tengut, que el teatre principal està des de 2019 parado.
0: Lorena, a veure,
1: és que no puedo,
0: igual que
1: no puedo consentir que digan estas cosas.
0: Quan acabe jo, parles tu.
2: Sí, ara tindrà el seu temps, Amaya.
0: Igual que és per falta de gestió, que tenim el projecte per a rehabilitar la fàbrica de Soler i nosaltres teníem una línia de subvenció per musealitzar-la i ser per a rehabilitar la fàbrica de Soler i nosaltres teníem una línia de subvenció per musealitzar-la i ser